Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui us parlarem de la trobada dels grups Fe i Llum, que es va dur a terme el passat dissabte a Olot. Aquest moviment cristià està format per persones amb discapacitat intel·lectual i té comunitats a Olot, Banyoles, Girona i Blanes. També us farem 5 cèntims del pelegrinatge diocesà a Terra Santa que es durà a terme el mes de febrer. Benvinguts!
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Tingueu els mateixos sentiments que heu vist en Jesucrist, ens diu l'apòstol Sant Pau. Quan participem de l'Eucaristia, ho hem de fer disposats a transformar els nostres cors. Sempre estem necessitats de conversió i el nostre model a seguir sempre és Crist. Un model certament inabastable, però per això mateix també irrenunciable. En paraules del Papa Lleó XIV, el Centre Penitenciari de Can Brians I, el passat 10 de juny, a cadascun us dic: Déu t'estima com ets, però et somia millor. El Senyor ens permet a tots començar sempre de nou, perquè ésser humà i ser cristià no consisteix a no equivocar-se, sinó a créixer en la capacitat de convertir-se, penedir-se, esmenar-se i, sobretot, de reconciliar-se i de perdonar. Com viure l'acció transformadora de l'Eucaristia? Si donem una ullada, la mateixa distribució d'una església, aquesta ens mostra els diferents elements que composen la celebració. I veiem una seu, on s'ubica el celebrant, ja que aquí s'està sempre present a la seva església, sobretot en l'acció litúrgica, i és present en la persona del ministre que la presideix. I veiem l'ambó des d'on és proclamada la paraula de Déu. I com es diu el Concili Vaticà II, ell és present en la seva paraula, perquè quan es llegeix a l'Església la Sagrada Escriptura, és ell qui parla. I veiem l'altar, la taula del banquet. És allí on el pa i el vi es transformen en el cos i en la sang de Crist, on pel memorial de la seva mort i resurrecció en el banquet pasqual participem de Crist, i l'ànima s'omple de gràcia i fem un tas de la glòria venidora. I veiem, està clar, el lloc per al poble sant de Déu, i Déu és present quan l'Església reuneix en el seu nom, ja que Crist ens va dir que on estan dos o tres congregats en el meu nom, allí estic jo enmig d'ells. L'Eucaristia no es limita a una mera participació formal. Cal que tingui transcendència en la nostra vida. I és a partir d'aquesta conversió dels nostres cors que els seus efectes ens porten a mostrar a Crist a través de les nostres paraules i de les nostres obres, a tots aquells amb els quals tractem, tenint els mateixos sentiments de Crist, com ens diu l'apòstol Sant Pau. L'Eucaristia, com escrivia Sant Joan Pau II, és l'anunci que el temps, habitat per aquell que és el ressuscitat i senyor de la història, no és la mort de les nostres il·lusions, sinó el bressol d'un futur sempre nou. L'oportunitat que se'ns dona per a

transformar els moments fogassos d'aquesta vida en llavors d'eternitat. El diumenge és, doncs, una invitació a mirar cap endavant. Fins la setmana que ve, si Déu vol.

0: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta el rector de Calella, el Maresme, mossèn Cinto Busquet. Quan vulguis.
1: La vida té cara i revés. Hi ha moments en què tot sembla anar bé i d'altres en què les coses es compliquen. Una dificultat laboral, una preocupació familiar, una malaltia, una decepció o simplement una etapa en què ens costa veure-hi clar. L'Evangeli no ens promet una vida sense problemes. Ens diu una cosa molt més profunda, que cap situació, per difícil que sigui, està tancada a l'acció de Déu. Allò que avui vivim com un revés pot acabar obrint-nos una porta que encara no veiem. Una dificultat ens pot ajudar a descobrir capacitats que desconeixíem, a valorar persones que tenim a prop, a revisar prioritats o comprendre millor el sofriment dels altres. Per això, quan les coses no van com voldríem, no hem de pensar que tot està perdut. L'Esperit de Déu continua treballant, també enmig de la fragilitat i de la incertesa. Déu no sempre ens estalvia les dificultats, però no ens hi deixa mai sols. Si li fem confiança i deixem espai a l'acció del seu Esperit, podem descobrir que també, al revés de la vida, pot néixer alguna cosa nova. L'Esperit sempre ens pot sorprendre. Cal només mantenir oberts els ulls, el cor i la ment per viure moguts i sostinguts per l'esperança.
2: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: El dissabte de la passada setmana, dia 19 de setembre, es va dur a terme a la parròquia de Sant Roc d'Olot la trobada diocesana de fe i llum. En parlem tot seguit amb la Maria Rosa Carvajal, que és la vicecoordinadora de la Mediterrània de fe i llum. Benvinguda, Maria Rosa. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Parlem una mica de què és fe i llum. És aquest de moviment, alguns ja ens coneixen, els coneixen perquè n'hem parlat diverses vegades aquí en aquest programa de ràdio. Podríem dir que és un moviment per a persones amb discapacitat psíquica. Així,
1: discapacitat intel·lectual, sí.
0: Discapacitat intel·lectual, molt bé. Sí. Parla'ns, doncs, de què inclou, què vol dir això?
1: Bueno, doncs pertany al grup de Fe i Llum, no? No només són persones amb discapacitat, sinó que també són les seves famílies i els amics que vulguin ser-ho. Llavors són les tres potes que tenim a cada comunitat. I és un moviment ecumènic a nivell mundial i que es va iniciar a França. Es va iniciar l'any 1971 amb una trobada a Lourdes i a partir d'aquí doncs, s'ha anat escampant i bueno, doncs tenim comunitats arreu del món.
0: Aquí a la diòcesi de Girona hi ha els Volcanets d'Olot, les Gavines de Banyoles, el Pou de Domènec Germans Sàbats, de Girona, Natzaret de Palau d'Unyà Vilarroja, de Girona, i els Somriures de Blanes. Però
1: de Blanes,
0: a nivell de Catalunya tinc entès que també n'hi ha a Barcelona i a València és una comunitat evangèlica, que sí? Per això dieu
1: sí.
0: Ecumènics.
1: Sí, sí.
0: Aquest dissabte...
1: De fet, ja n'hi ha altres comunitats, que són... Doncs a Anglaterra n'hi ha comunitats que són anglicanes o ortodoxes, els coptes d'Egipte, vull dir que ja n'hi ha altres comunitats. No? És una mica complicat perquè la majoria són catòliques, però bueno, intentem que els llaços siguin bons i que pugui sorgir doncs, un benestar entre les comunitats.
0: Es va celebrar una eucaristia, hi va haver-hi un dinar de germanor, hi va haver-hi animació. Parla'ns una mica de com va anar aquesta trobada aquest passat dissabte d'aquests grups de fe i llum.
1: Doncs va anar molt bé perquè nosaltres, les comunitats de Girona, iniciem sempre el curs amb una trobada a totes les comunitats. Normalment ho solem fer l'últim cap de setmana de setembre, però aquest any se va decidir fer el dia 19, i, bueno, doncs iniciem el curs així, fent la trobada i anem rotant. Cada any es fa, doncs, en un lloc diferent perquè cada any s'encarrega una comunitat diferent de coordinar tot l'any, això aquí a Girona. I, bueno, doncs després, doncs, de vegades, cada dos anys o així, per exemple, aquí al maig, vam tenir una trobada de tota la Mediterrània al Salou. I llavors van venir persones de totes les comunitats i ens vam trobar i vam fer, doncs, una trobada, doncs, de les 10 comunitats que hi han a la Mediterrània, no? És a dir, que ens anem trobant de tant en tant. Cada dos anys, normalment, és aquesta trobada.
0: I què feu al llarg de l'any? Aquests grups de fe i llum, no?
1: Sí, nosaltres tenim un carnet de ruta que cada any ho fa un país o unes províncies diferents. Aquest any l'ha fet Amèrica del Nord i en aquest carnet de ruta se'ns marquen cada mes un treball a fer. Llavors, nosaltres, segons les necessitats de la nostra comunitat, doncs mirem el carnet de ruta, no vol dir que l'haguem de fer tot, però sí que podem adaptar moltes de les coses que ens demanen que fem, i llavors ens trobem un cop al mes. I un cop al mes, doncs nosaltres ens anem trobant amb les persones, i normalment doncs, hi ha una base que és l'Evangeli, i després doncs, a vegades amb els nanos fem un petit taller, o escenifiquem l'Evangeli, no?, per fer-ho més visual, i després hi ha moments d'oració. Els que som catòlics anem a la capella i els que no ho som doncs, tenen els seus moments diferents i acabem sempre amb un berenar, que això els agrada molt als nanos, no? I cada trobada sempre segueix el mateix patró. I després hi ha com un quart temps, que aquest quart temps és quan és el que dediquem fora d'aquestes trobades mensuals, que ens trobem doncs, amb aquells nanos que necessiten tenir una atenció més personalitzada.
0: Aquesta trobada mensual és de tots els grups?
1: Sí, bueno, però cadascú ho fa amb la seva comunitat.
0: Molt bé.
1: Cada comunitat es troba doncs, mensualment, no? N'hi ha que es troba doncs, el tercer dissabte de cada mes, o com nosaltres, jo vaig néixer a la comunitat de Blanes, dels Somriures, i nosaltres, com que hem de compaginar moltes coses, esports i coses així, doncs ho fem un cop al mes quan puguem, quan coordinem tot això.
0: I on us reuniu?
1: Doncs, bueno, normalment és alguna parròquia que ens acull, Nosaltres, per exemple, els de Blanes, com que som tres parròquies aquí a Blanes, doncs ho anem rotant una miqueta, però normalment ens trobem a Calaguidó i als Pins, perquè són les dues parròquies que per aparcar i mobilitat és molt més fàcil. I les altres comunitats normalment tenen també una parròquia de referència en la qual se solen trobar.
0: Fer llum, hi ha aquests grups a Olot, a Banyoles, a Girona, a Blanes. Què aporten aquests grups a la societat?
1: Bueno, doncs jo crec que el món és una miqueta millor amb aquestes persones. O si més no, les persones que treballem amb persones amb discapacitat intel·lectual ens ho arribem a creure, perquè realment ells t'ajuden a veure el món d'una altra manera, no? D'una manera molt més senzilla i no tan complicada com la veiem les persones, diguéssim, normals, no? Entre cometes. Perquè d'alguna manera tots tenim la nostra discapacitat, eh? Te n'adones d'això i que ells... doncs els acabes veient com a persones, perquè jo no veig un síndrome de Down o un síndrome de Red, sinó que veig en Jorge, o veig la Maria, o veig l'Anna, no sé si m'explico, i considero que ells el món el fan més fàcil. Com a mínim a mi és la sensació que tinc, no? De que analitzes molt els problemes perquè penses, bueno, doncs, no sé, tu quan te vas a trobar amb ells són capaços de dir-te boniques paraules, no tenen males paraules mai, no? Llavors això et fa pensar que potser nosaltres hauríem de prendre el seu exemple, no? I tenir boniques paraules per tothom.
0: I l'Evangeli? Què els hi aporta a aquests grups?
1: Doncs mira, aquests nanos tenen una riquesa espiritual impressionant, perquè... jo, les misses que celebrem amb aquests nanos, quan vaig a una celebració normal, me manca alguna cosa, perquè les celebracions que fem amb aquests nanos són molt vives. Perquè aquests nanos, jo sóc conscient que ells estan escoltant cada paraula de les que diu el mossèn, perquè ells són capaços de contestar en un moment donat, en algun moment d'alguna cosa que diu el mossèn, no? I la seva riquesa espiritual és, a vegades jo crec que és molt millor que la nostra. I a mi això és un exemple a seguir. I penso que l'Evangeli, Jesús, el que vol és això, d'alguna manera, no? Aquesta senzillesa que tenen ells per expressar el que moltes vegades nosaltres inhibim dintre nostre, que no ho diem, no? I ells són capaços d'exterioritzar-lo.
0: Hi ha molta gent en els grups? Olot, Banyoles, Girona, Blanes...
1: Bueno, depèn. Hi ha comunitats que són més grans. Per exemple, Banyoles és una comunitat molt envellida.
0: A quina edat van aquí?
1: Mira, normalment solen ser grans. Jo crec que la mitjana nostra deu ser dels 60 anys o així. En tenim de joves, eh? Nosaltres tenim una nena, una noia de 20 anys, però la majoria són molt grans. Pensa que, per exemple, a Olot o a Banyoles molts estan a les residències, que són gent molt gran. I llavors depenen de que les residències els donin permisos, ja no estem parlant de famílies, no? Vull dir que hi ha un cert enteniment, no?, entre aquestes persones de les residències per acceptar-nos a nosaltres també, per fer viure l'espiritualitat d'aquestes persones. Però solen ser persones grans normalment, perquè costa molt que entrin els joves, però jo imagino que és perquè aquests nois i noies s'han visibilitzat molt en el món i hi ha moltes coses també ara per ells. Llavors costa molt que entrin dintre de les comunitats, no? Però bueno, sempre hi ha una alegria perquè de tant en tant apareix algú que s'afegeix i s'afegeix la família i bueno, això fa créixer una miqueta pues, l'alegria de les comunitats. Mm-hmm.
0: Maria Rosa, no sé si vols dir alguna cosa més, vicecoordinadora de la Mediterrània dels grups de Fe i Llum.
1: Bueno, doncs a mi l'únic que m'agradaria que si a les comunitats, perdó, si a les parròquies hi haguessin persones amb discapacitat intel·lectual, doncs que els mossens ens tinguin en compte que nosaltres els podem ajudar a crear noves comunitats als diferents pobles per acollir aquestes persones i poder-les tractar millor. Mm-hmm. No sé, que és un avís perquè ens tinguin present d'alguna manera.
0: Moltes gràcies a Maria Rosa Carvajal de Fe i Llum per haver estat amb nosaltres. Que vagi bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: El divendres de la setmana que ve, dia 2 d'octubre, finalitza el plaç per apuntar-se al pelegrinatge diocesà de la diòcesi de Girona Terra Santa, que serà presidit pel nostre bisbe Fra Octavi. Tenim amb nosaltres a mossèn Joan Robé, que és el delegat de pelegrinatges del bisbat de Girona. Bon dia, Joan.
1: Bon dia.
0: Doncs suposo que animats, no? Aquest pelegrinatge es durà a terme del 18 al 25 de febrer. Parla'ns una mica de com serà aquest pelegrinatge. Visitareu els llocs més importants, no? Natzaret, els santuaris del llac de Tiberíades, Jericó, Betlem, Jerusalem. Què són els santuaris del llac de Tiberíades, Joan?
1: Són els santuaris que hi ha al voltant del llac. Són poder on Jesús hi va passar-hi més temps de la vida, doncs, de predicació, de la vida evangèlica. En aquests santuaris se'n visiten els principals, n'hi ha d'altres, i encara en aquests moments se n'estan de descobrint de nous, s'estan fent excavacions. L'últim que jo recordo que s'ha obert i que funciona i ja s'hi han fet, s'ha aixecat l'església, etc., és el de Magdala, allà on hi havia el poble de Magdala. Tots aquests poblets, ciutats, en aquella, fins fa pocs anys eren ben bé ruïnes i la majoria coberts per la mateixa terra.
0: Aquests llocs que visiteu en aquest pelegrinatge, recordem que és del 18 al 25 de febrer, són aquests: Natzaret, els santuaris del llac de Tiberíades, Jericó, Betlem, Jerusalem. Hi ha alguna cosa més?
1: També anem ja l'últim dia a Betània, el que avui dia se'n diu Llatzeria, el poble de Llàtzer. A vegades hi ha llocs que és molt difícil d'anar-hi per la situació del lloc i del país. Llavors aquest és un. Abans, des de dalt, a la muntanya de les Oliveres, queda a l'altra banda, i era un moment ser-hi. Ara s'ha de donar una gran volta perquè hi ha el gran mur, el mur que s'ha construït perquè els jueus, doncs, se'ls escapaven de per totes bandes, i al final van construir aquest mur.
0: La pregunta que tothom es deu fer, Joan, és si és segur viatjar a Terra Santa, perquè ara fa molt de temps que no es feien viatges a Terra Santa, almenys des del bisbat de Girona, per les qüestions bèl·liques, no?
1: Quan aquest viatge es va programar per ara, per l'octubre. Llavors, en aquell moment va petar una mica tot i es va dir que el passàvem al febrer. Sempre, quan anem a aquests llocs, sempre comptes amb el que et diuen les oficines de turisme dels llocs corresponents, en aquest cas la d'Israel. I fins ara sembla que no hi ha cap mena de problema. Tu em parles de seguretat. Estem segurs a algun lloc en aquest món en què vivim? O sigui, malaventurat, pot petar qualsevol cosa en qualsevol moment. Llavors, tu, en mans de Déu, no hi ha més.
0: Hi ha qui ha dit que visitar Terra Santa és com un cinquè evangeli, no? Una mena de vuitè sagrament.
1: Bé, això són paraules, si mal no recordo, del patriarca de Terra Santa, del patriarca llatí. Llavors ells ho veuen molt així. Per què? Perquè viuen en els llocs on Jesús va estar. A molts de llocs és allò, tenim la lletra escrita en els evangelis, i en aquí tenim els llocs on aquest evangeli parla. No tots els llocs són segurs, no hi ha aquella seguretat. Normalment els guies, quan et parlen i quan parlem nosaltres, en alguns llocs, com el Sant Sepulcre, sí que diem aquí Jesús va ressuscitar o aquí va ser crucificat. Però a altres llocs es diu aquí es fa memòria de, o aquí la tradició diu. En part és això, és anar a reviure en la terra on els evangelis varen ser actualitzats, varen ser fets, van ser escrits.
0: Què és el que més impressiona a la gent quan viatja a Terra Santa? El Sant Sepulcre, la muntanya de les Oliveres?
1: Depèn del cor i de l'estat de cadascú. O sigui, hi ha gent que s'emociona en el Sepulcre, els toca el cor, hi ha gent que al Calvari, hi ha gent que en qualsevol altre lloc. O sigui, és que tot és un cúmul de coses que aquells dies es va apilonant a la motxilla i que en qualsevol moment salta una vàlvula d'escapament. És això, és un peregrinatge en el qual, tot i que és curt, perquè són 8 dies, si no ho veus tot, hi ha coses que et flipen més que no pas altres. Estem parlant de pedres mortes, però hi ha les pedres vives també, que aquestes són les que aguanten tot aquest procés de 2.000 anys. Ells ja han sigut allà durant tot aquest temps, conservant i tirant endavant, doncs, contra tot.
0: Betlem també deu impressionar, no? Veure on va néixer Jesús.
1: Sí, Betlem és allò, revius el Nadal fora de temps. I tot i que, és clar, la nostra imaginació de pessebres no té res a veure amb el Betlem que es conserva allà actualment. Betlem és una ciutat majoritàriament cristiana encara, però per molt poc. El centre de Betlem és la Basílica de la Nativitat.
0: Gràcies, mossèn Joan, que hi hagi molt d'èxit.
2: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Aquest diumenge, dia 27, missa de festa major de Sant Julià de Ramis a les 12 del migdia a l'església parroquial presidida pel nostre bisbe Octavi. Dilluns, romeria de l'asil Vilallonga de Figueres al santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades, missa a les 12 del migdia. Dimarts que ve, dia 29, missa colera amb motiu de la festa de Sant Miquel a les 11 a l'església parroquial presidida pel nostre bisbe. Divendres que ve, dia 2, col·loqui al voltant del tapís de la creació amb motiu de l'any Aurelia Muñoz. Serà 6:45 de la tarda a la Catedral de Girona. Diàleg amb Joan Abadia, que parlarà de l'imaginari del romànic català que va inspirar l'artista Aurelia Muñoz. També Sílvia Saladrigues, que introduirà l'estudi dels teixits medievals catalans, i Sílvia Ventosa Muñoz, que farà referència a l'interès d'Aurelia Muñoz pel tapís de la creació. Més informació al web de la Catedral de Girona. I avancem actes pel pròxim dissabte. Hi haurà la trobada interdiocesana dels cursets de cristiandat de 10:45 de la tarda a la casa de Santa Helena de Solius amb el lema Alcem la mirada. Serà una matinal per compartir experiències i la nostra fe en comunitat. Tothom hi és convidat. Es farà juntament amb el moviment de cursets de cristiandat del Bisbat de Terrassa. Dissabte de la setmana que ve, dia 3, matinal de formació per a catequistes de 10:45 del migdia al Seminari Diocesà. Història d'una vocació, la crida de Déu, serà a càrrec de mossèn Lluís Sunyer. Es durà a terme també la celebració de l'enviament dels catequistes presidida pel nostre bisbe Octavi. També dissabte, romeria a peu al Santuari de la Mare de Déu del Món. Es marxarà en cotxe des de Figueres fins a Falgars i des d'allà a peu. Missa a les 12 del migdia. També hi ha la possibilitat d'anar-hi en minibús. Més informació en el telèfon 972-67-07-11. I el dissabte de la setmana que ve, romeria dels pobles de Guyana i d'Arnius al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades. Missa a les 12 del migdia. Volem enviar una forta salutació a totes les emissores de ràdio que una vegada més, una temporada més, confien en nosaltres en la seva programació radiofònica. Saludem, doncs, a totes aquelles emissores que emeten Església Viva una vegada més, una temporada més, que són aquestes: Caldes FM, Girona FM, Ràdio Arenys, Ràdio Arenys d'Amunt, Ràdio Bonmatí, Ràdio Calella, Ràdio Canet de Mar, Ràdio Cap de Creus, Ràdio Cassà de la Selva, Ràdio L'Escala, Ràdio Estel, Ràdio Palafrugell, Ràdio Les Planes, Ràdio Sal, Ràdio Sant Gregori, Ràdio Sant Pol, Ràdio Tordera, Ràdio La Vall de les Preses i Ripollès FM. Església Viva vol estar també al costat de totes aquelles persones que ens escolten sobretot persones malaltes, persones que pateixen un mal moment laboral, emocional, familiar, persones que se senten soles. A totes elles us donem les gràcies per seguir fidels amb nosaltres i també a tots els directors i directores d'emissores de ràdio per seguir confiant en nosaltres. Gràcies a tots.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

0: És l'hora. Aquí comença el compàs de la sardana. Sardanes, agenda, peticions, tot el que envolta el món sardanista a Ripollès FM. Aquí comença el compàs de la sardana amb Lluís Rigat.
1: Bon dia, sardanistes. Avui, durant aquesta primera hora, escoltarem sardanes de Siegfried Galvany i Abril per diferents cobles. Començarem amb la sardana Cardedeu 50è Concurs. L'escoltarem per la cobla La Principal del Llobregat.

Escoltant el concurs, escoltarem en Josep Trobador. L'escoltarem per la Cobla Ciutat de Cornellà.

Havent escoltat a Josep Trobador, escoltarem 25 anys de gent del Masnou. L'escoltarem per la cobla La Principal del Llobregat.

Havent escoltat 25 anys de gent del Masnou, escoltarem a la Carme Pru del Masnou. L'escoltarem per la cobla Jovenívola de Sabadell.

A l'agenda d'aquesta setmana trobem per avui diumenge dia 27 a Palol del Repartit, a la plaça de l'Església, ballada a les 11 del matí amb a cobla la principal de Porqueres. A Ripoll, a l'ermita de Sant Miquel de la Roqueta, ballada a les 11 del matí amb a cobla Canigó. A Girona, a la plaça de l'Església de Palau Sacosta, ballada a 2:15 del matí amb a cobla Bisbal Jove. A les Preses, a Sant Miquel del Corb, ballada a 3:15 del matí amb a cobla la principal de Banyoles. A Vic, a l'església de Sant Francesc, ballada a les 12 del matí amb a cobla la principal d'Olot. A Colera, a la plaça de Pi i Margall, ballada a les 12 del matí amb a cobla servianenca. A Sils, al carrer de les Mallorquines, ballada a les 12 del matí amb a cobla la Flama de Farners. A Vidrà, a la plaça de l'Ajuntament, ballada a les 12:15 del migdia amb a Mor Lluïsos Cobla. A Alpens, a la terrassa del casino, concert a la 1 del migdia amb la cobla Ciutat de Manresa. A Serinyà, a l'ermita de Sant Miquel Sesvinyes, ballada a les 4 de la tarda amb la cobla la principal de Banyoles. A Llanars, a la plaça de l'Om, ballada a 4:45 de la tarda amb la cobla Sol de Banyuls. A Ventalló, a la plaça Major, ballada a les 5 de la tarda amb la cobla la principal de Porqueres. Al Pens, a la plaça Major, ballada a 5:45 de la tarda amb la cobla Ciutat de Manresa. A Blanes, al Banc dels Músics, ballada a les 7 de la tarda amb la cobla La Flama de Farners. Per dilluns dia 28, a Sant Pere de Torelló, a la plaça Catalunya, ballada a les 5 de la tarda amb els Lluïsos Cobla. Per dimarts dia 29, a Setcases, a la plaça Major, ballada a les 12 del matí i a les 5 de la tarda a la plaça Verda, ballada a les dues ballades amb el principal de la Bisbal. A Riudellots de la Selva, a la plaça de l'Església, ballada a les 6 de la tarda amb la cobla Ciutat de Girona. Per divendres dia 2, a Riudellots de la Selva, a la plaça de l'Església, ballada a les 12 del matí amb la cobla Foment del Montgrí. Per dissabte dia 3, a Vic, a la plaça Major, ballada a les 5 de la tarda amb la cobla Canigó. A Calldetenes, a la plaça 11 de setembre, ballada a les 6 de la tarda amb la cobla La Flama de Farners. I fins aquí el que és l'agenda d'aquesta setmana. Seguirem escoltant sardanes de Sigfric Mana, seguirem escoltant sardanes de Sigfric Galbany, i ara ho farem amb la sardana A les Noies d'en Camp. L'escoltarem

Havent escoltat Cant a la Mare de Déu de Gràcia, escoltarem Pere i Assumpta, record d'un pubillatge. L'escoltarem per la Cobla Sabadell.

Havent escoltat Pere i Assumpta, record d'un pubillatge, escoltarem Esplugues a plecs d'amics. L'escoltarem per la cobla La Principal del Llobregat.

seguirem aquesta segona hora i avui ho farem en sardanes de Francesc Picard per la cobla La Principal de la Bisbal. I totes les explicacions que donaré són explicacions que dona el mateix Francesc Picard. Començarem amb la sardana L'Escala Perla de l'Empordà, sardana de l'any 2015. Aquesta és la primera sardana que vaig escriure. La vaig dedicar al poble i als sardanistes de l'Escala i en especialment als amics de l'agrupació sardanisca escalenca L'Avi Xaixo, presidida per Jordi Gallegos. La va estrenar a la Cobla Ciutat de Girona el 41è aplec de la sardana de l'Escala el 5 de juny del 2016.

Havent escoltat l'Escala, Perla de l'Empordà, escoltarem Per la meva estimada. Escrita el 2016, és dedicada a la meva esposa, la Fina Soler i Casas, en el 50è aniversari del nostre casament. Estrenada per la Cobla els Rossinyolets en el 42è aplec de la Sardana de l'Escala, el 4 de juny del 2017, va ser finalista a la Sardana de l'any 2017 a Alcanar.

Havent escoltat per la meva estimada, escoltarem Per a tu, Francesc, sardana de l'any 2017, dedicada al meu fill Francesc, que en pau descansi, que va marxar ben jove deixant un buit immens en les nostres vides. Els seus fills, pares, germans i amics no l'oblidarem mai. Fou estrenada per la principal de la Bisbal a Tossa de Mar l'1 de gener del 2019 en el concert de Cap d'Any.

Havent escoltat Per a tu, Francesc, escoltarem Palau, el nostre poble, sardana del 2018, dedicada a tots els veïns i amics de Palau-sacosta que recorden amb nostàlgia el que fou aquell poble, avui convertit en el barri més de la ciutat de Girona. La va estrenar la Cobla, la principal de l'Escala, durant el 43è aplec de la sardana de l'Escala el 3 de juny del 2018. Va arribar a la final de la 30a edició de la sardana de l'any al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Havent escoltat Palau, el nostre poble, escoltarem Els de l'Avi Xaixo, sardana del 2019, dedicada als bons amics de l'agrupació sardanista escalenca, Avi Xaixo, en el 50è aniversari de la fundació de l'entitat, estrenada per la Cobla La Principal de l'Escala en el 44è aplec de la sardana de l'Escala, celebrat el 2 de juny del 2019.

Havent escoltat els de l'Avi Xaixo, escoltarem Vaixell d'Argent, sardana del 2019, dedicada a la meva filla Dolors i al seu marit Toni amb el motiu del 25è aniversari del seu casament. La va estrenar a la Copla Ciutat de Girona, a Figueres, el 22 d'agost del 2020, en un concert de vigília de plec del 0%.

Aquí comença Records de Ràdio. Els diumenges de 10 a 2 de la tarda, 4 hores per retrocedir en el temps i escoltar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio.

La música de sempre. Records de ràdio.

0: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
4: Let's go tonight. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre a Ripollès FM.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur?

Records de ràdio. A Ripollès FM.

0: les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La policia ha posat en marxa una operació aquest matí a la platja Benítez de Ceuta per desallotjar assentaments situats a prop de la planta dessaladora. Es tracta d'una intervenció especial que s'ha iniciat a primera hora per tal de desallotjar els migrants que són al voltant de la planta pel risc que això suposa per a la instal·lació. L'agència EFE detalla que en l'operatiu hi participen més de 300 efectius i cita fons policials. La intenció de la policia, doncs, és portar els migrants prop de l'antiga fàbrica de Guano, que està situada de la mateixa zona, però més allunyada de la dessaladora. I unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i 300.000, segons el sindicat de llogateres, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de manera espontània, s'han instal·lat tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa, que ha arribat fins al Congrés. I aquest matí aquesta plantada continua vigent. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu del lloguer. Sota el lema "Ni una Mari Carmen més", es van sentir consignes com "On està el govern progressista" o "L'àtic d'Ayuso para Mari Carmen". I en cultura, en Castells, la colla Jove Xiquets de Valls afronta la Diada de la Mercè històrica de Barcelona amb ambició i un repertori de màxims. Comença d'aquí una hora a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
4: A una setmana del concurs de Castells, els del carrer d'en Gassó confien portar, a banda dels dos bàsics de nou, el 2 de 9 amb folre i manilles i el pilar de 8 amb folre i manilles. També es podrien atrevir amb el 4 de 9 net o el 2 de 8 net, aquest darrer encara pendent de descarregar. Els minyons de Terrassa, absents al concurs de Castells, volen consolidar el 2 de 9 amb folre i manilles i afegir-hi el 5 de 9 amb folre i el pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona buscaran completar el 3 de 9 amb folre després de dos intents de muntats a la Mercè local. També tenen en cartera el 5 de 8 i el 2 de 8 en folre.
3: I encara més castells, perquè la plaça del Castell, precisament de Torredembarra, acull aquest matí la primera jornada del 30è concurs amb l'actuació de 12 colles de la gamma alta de 7. La diada ha començat a les 10 del matí i es pot seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Fa tant de temps. Records de ràdio. The fastest thing in the air. A Ripollès FM.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
5: Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual. Accepta el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores. Inici 9 de setembre, horari els dimecres, de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. En marxa des de fa un parell d'hores a Torredembarra la primera jornada del 30è concurs de castells. Les 12 darreres colles de les 42 que participen al certament es donen cita a la plaça del castell de la localitat del Baix Gaià en una diada que està sent molt igualada. Connectem en directe on a la torre. Raquel Martínez, bon dia.
3: Bon dia. De moment, la colla castellera de Figueres encapçala la classificació de la primera jornada del concurs de castells a Torredembarra després de la disputa de les dues primeres rondes. Els de l'Alt Empordà sumen 1.370 punts després d'haver completat el 5 de 7 i el 2 de 7. Molt a prop, amb 1.320 punts, es queden els castellers de Cerdanyola, que han començat amb la torre de 7 i a segona ronda han fet el 4 de 7 amb l'agulla. El podi provisional el completarien els castellers d'Esparreguera, amb 1.270 punts, gràcies al 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota que ha provocat els aplaudiments de tota la plaça del castell. Per darrere, castellers de Berga, de Badalona i la colla castellera de l'esquerra de l'Eixample han fet el doblet 5 de 7 i 7 de 7. Així doncs, màxima igualtat en una diada que es disputa a la plaça del castell de Torredembarra. Ara està en marxa la tercera ronda, on no hi ha prevista cap actuació individual i 6 colles actuen conjuntament en 2 torns.
2: Moltes gràcies, Raquel, i seguirem molt atents per veure com acaba aquesta primera jornada del 30è concurs de castells des de Torredembarra. I unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i fins a unes 300.000, segons el sindicat de llogateres, van manifestar ahir dissabte al centre de Madrid i continuen acampades després de la manifestació a les immediacions de la Puerta del Sol, des d'on va començar aquesta marxa i que va arribar fins al Congrés dels Diputats. La plataforma reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu dels lloguers. Sota el lema ahir, ni un americarment més, es van sentir consignes com on està el govern progressista o l'àtic d'Ayuso para Mari Carmen. I recuperem temàtica cultural perquè la platja del Bogatell es va omplir ahir de gom a gom amb l'últim concert de Love of Lesbian després que el passat mes de gener el grup anunciés una aturada indefinida. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Here's the time check, it's the time check now. It's quarter to, I must get a little hand put on that watch.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre a Ripollès FM.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell. Batega per tots. No batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida

0: fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. La primera jornada del 30è concurs de castells celebrat a la plaça del Castell de Torredembarra ha acabat fa només uns instants i han pres part les 12 últimes colles del rànquing de les 42 que participen al certamen. Anem a conèixer els resultats en directe. Ona la Torre, Raquel Martínez, bon dia.
3: Bon dia, doncs els castellers d'Esparreguera s'han imposat a la primera jornada del concurs de castell celebrada aquest matí a Torredembarra. Tot just fa 10 minuts ha acabat una diada que s'ha decidit en cinquena ronda amb un 5 de 7 amb l'agulla de la colla Bordeus. Els del Baix Llobregat havien fet prèviament el 5 de 7, un espectacular 3 de 7 aixecat per sota i el 7 de 7. Ha estat, però, el 5 amb l'agulla el que els ha permès avançar la classificació la colla castellera de Figueres, sumant 1.940 punts. Els guanyadors a Torredembarra l'any 2018 es queden amb la segona posició al podi gràcies al 5 de 7, la Torre de 7 i el 7 de 7 que han completat a les tres primeres rondes. La tercera posició ha estat pels castellers de Cerdanyola, que han fet la Torre de 7 com a millor construcció. Els castellers de Sarrià han aspirat a la victòria fins l'últim minut, amb un intent desmuntat de 4 de 8 en cinquena ronda. Els barcelonins han acabat en quarta posició, amb 1.665 punts, els mateixos que quatre colles més, els castellers de Badalona, els de Berga, els de Caldes de Montbui i la colla castellera de l'Esquerra de l'Eixample. La primera jornada del concurs ha sigut força àgil, amb menys de 3 hores de durada, gràcies a les novetats introduïdes en aquesta edició. De les 44 construccions que s'han intentat, 36 han estat descarregades per part de les 12 colles participants.
2: Moltes gràcies, Raquel. Anotem aquesta victòria dels castellers d'Esparreguera i recordem la setmana vinent, el cap de setmana vinent, plat fort amb la resta de colles a la Tarra Quarena plaça de Tarragona. I en plana política, el jutge Juan Carlos Peinado es jubila avui als 72 anys després d'haver enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics. Peinado compleix avui els 72 anys, l'edat màxima, com diem, de jubilació dels jutges. Divendres va ser el seu últim dia al jutjat d'instrucció número 41 de Madrid, on havia prorrogat la seva activitat per completar la instrucció d'aquest cas. I acabem amb els esports. En futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic-tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic-tècnica en treballs forestals, operaris-operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 972-703-111.
1: Atenció! Programa amb Riscal de cantar davant del mirall amb un raspall de dents!
2: I efectes secundaris com pantalons impossibles i coreografies oblidades!
3: Arriba el viatge musical.

0: 3 dècades de música amb Jordi Casas
1: i 1000 excuses per pujar el volum.
0: Això és Hit Parade. Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Has instal·lat plaques solars però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho? Necessites fer una gestió en línia, però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat. Saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

La música de sempre. Records de ràdio.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
1: Ara més que mai, la Creu Roja hi és. Al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola.
2: Dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
1: Ara més que mai, Creu Roja.
3: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
1: Gràcies.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: Yo, hey, check this out.
6: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
7: i Pipi Calces Largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
6: Hit Parade.
7: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: de les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.

0: las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. El sindicat del llogater es convoca una concentració per dilluns al vespre, més concretament a les 7 de la tarda, aprofitant la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A les 8 del vespre, Sánchez presideix la cerimònia d'entrega dels Premis de la Vanguardia. Tot això és perquè Enric Aragonès, portador del sindicat, està sobre el tema de la inclusió de contractes indefinits al decret de vivenda.
4: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
3: En paral·lel també avui a la tarda, davant d'una casa d'una veïna, hi haurà una concentració que hi ha en risc de desnonament per tal de preparar la protesta per aquest dilluns. I parlant també sobre vivenda, i és que els manifestants que van acampar ahir a la Porta del Sol després de la manifestació pel nou decret continuen instal·lats al centre de la capital i han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. Precisament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acaba de confirmar que s'està treballant a contrarellotge per portar dimarts a aquest decret d'habitatge al Consell de Ministres. Ho ha dit en un acte a Getafe per presentar els candidats de Madrid i on també s'ha adreçat directament a Mari Carmen després que aquesta li reclamés l'aprovació del decret a través d'un missatge a les xarxes socials. Aquest decret d'habitatge està sent complicat ja que el PSOE està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant en el Congrés. I precisament el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que aquesta formació donarà suport al govern per impulsar mesures per preparar els peus als fons voltors i aplicar incentius fiscals, però ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i incorpori mesures que consideri perjudicials pels petits propietaris. I els castellers d'Esparreguera s'han imposat in extremis a la primera jornada del tantre concurs de castells de Torredembarra. Els del Baix Llobregat han descarregat de forma solvent un 5 de 7, un 3 de 7 per sota i han desbancat de la primera posició la colla castellera de Figueres amb un 5 de 7 amb l'agulla en la cinquena i última ronda. I també en cultura, la Setmana del Llibre Català ha tancat avui diumenge la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, 8.000 més que l'any passat. I aquesta facturació fregarà el 1 milió d'euros. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut, i és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
3: Hi guys, I'm Leonie.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porto. El sindicat de llogateres convoca una concentració dilluns a les 6 de la tarda, aprofitant la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per a l'entrega dels Premis Vanguardia 2026. La manifestació encaixa dins del context de concentracions arreu del país al voltant del nou decret d'habitatge. Enric Aragonès, portaveu del sindicat, exigeix la inclusió dels contractes indefinits en el decret.
4: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
3: En paral·lel, també s'ha convocat avui al vespre una concentració davant de la casa d'una veïna en risc de ser desnonada per tal de preparar la protesta d'aquest dilluns. I també els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. I per la seva banda, Pedro Sánchez ha denunciat des de Getafe que s'està treballant a contrarellotge per aprovar dimarts aquest decret d'habitatge al Consell de Ministres. El PSOE està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant el Congrés. La negociació sembla positiva, ja que el secretari de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern espanyol per impulsar mesures, per parir els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer, tot i que ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que consideri perjudicials pels petits propietaris. I canviant de tema, un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta setmana a formar-se en el centre del grup Renfe de l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta d'una vintena de la primera promoció del curs aspirants a maquinista d'aquesta operadora i compta amb un total de 171 estudiants. Tots ells estan repartits pels 11 campus de formació que l'empresa pública té en l'estat. I pel que fa a la cultura, a la Diada Castellera de Colles Convidades de la Mercè ha portat castells de gamma extra al Passa de Sant Jaume. Els Minyons de Terrassa han descarregat el 5 de 9 en folre i la Torre de 9 en folre i manilles i han carregat el Pilar de 8 en folre i manilles. El Castell de Barcelona ha signat la seva millor actuació de la temporada, mentre que les Joves de Valls ha completat la Diada amb un 3 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i el 2 de 8 en folre i un Pilar de 8 en folre i manilles. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade!
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: Posa en marxa la pel·lícula.
6: Espera, espera. Per què no la poses en català?
5: Està disponible.
7: L'oferta de continguts en català a les plataformes de streaming s'ha multiplicat per més del doble en els últims dos anys. Abans de mirar una pel·lícula o sèrie, reviseu la disponibilitat del català al menú de llengües. A més, com que les plataformes acostumen a tenir memòria lingüística, si consumiu un contingut en català, la pròxima vegada que la llengua estigui disponible, ja la tindreu configurada per defecte. Informeu-vos-en a cultura.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.

0: l'estació musical per excel·lència.
1: Ripollès FM, on sents la música.
2: Staring at the dots above the sea.
3: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha exigit aquest diumenge que el nou decret d'habitatge que prepara l'executiu central fiqui mà als bons voltor i als fons d'inversió davant de la crisi d'habitatge.
6: El problema principal que tiene nuestra gente hoy se llama vivienda. Nos jugamos todo a esto. Por tanto, el mensaje es claro. Ninguna broma. Ninguna broma. No nos vale cualquier real decreto.
5: Ho ha fet en un col·loqui amb UGT i Comissions Obreres a la festa anual del Partit Comunista d'Espanya a Madrid. I el vicesecretari d'Hisenda, d'Habitatge i Infraestructures del PP, Juan Bravo, ha menystingut aquesta possible aprovació dimarts d'un decret sobre habitatge i ha afirmat que Pedro Sánchez no pot pretendre arreglar en 4 dies el que ha destrossat en 8 anys. El vicesecretari d'Hisenda i Habitatge ha criticat les polítiques intervencionistes i les promeses buides del govern de Sánchez sobre l'habitatge i ha posat sobre la taula un decàleg de propostes amb mesures com acabar amb les zones tensionades, una llei antiocupació i avals fins a 100% per als joves. I en aquest context també el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocat una concentració per demà dilluns al vespre, aprofitant la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. La protesta s'emmarca dins d'aquestes tensions al voltant del nou decret d'habitatge. Enric Aragonès, el portaveu del sindicat, ha fet una crida perquè tots els catalans vagin a dir a la cara a Pedro Sánchez que cal aprovar els contractes de lloguer indefinits. I fem un apunt de trànsit, ja que hi ha circulació amb retencions en els dos sentits per un accident a la C-59 a Caldes de Montbui que obliga a obrir un pas alternatiu. I la Fira Mos de Sant Miquel de Lleida ha desenfansat el receptari tradicional català amb l'acollida d'avui diumenge de la fase final de la Lliga del Porc i la Forquilla. Aquesta competició ha reunit els millors esmorzars de Forquilla i participants de 4 demarcacions, que han elaborat plats amb porc com a element central. Tot això ha sigut una jornada on l'afluència de públic ha estat constant en tot el conjunt firal. A més a més d'aquesta fira i aquest certamen, també hi ha un gran aparador agroalimentari amb la participació de 70 expositors i un impuls de tascos i show coworkings. I en cultura, els castellers d'Esparreguera s'han imposat in extremis en la primera jornada del 30è concurs de castells a Torredembarra. Els del Baix Llobregat han descarregat de forma solvent el 5 de 7 al 3 de 7 per sota i han desbancat la primera posició que tenia la colla castellera de Figueres en la 5ª i última ronda. I també en castells, la Diada Castellera de Colles Convidades de la Mercè ha portat castells de gamma extra a la plaça de Sant Jaume. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores, inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual, excepte el primer dia que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores, inici 9 de setembre, horari els dimecres, de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
1: Hello, I'm Sabrina Carpenter.

0: Astúria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha exigit aquest diumenge que el nou decret d'habitatge que es prepara a l'executiu central fiqui mà al fons voltor i als fons d'inversió davant de la crisi d'habitatge.
3: El problema principal que tiene nuestra gente hoy se llama vivienda. Nos jugamos todo a esto. Por tanto, el mensaje es claro. Ninguna broma. Ninguna broma. No nos vale cualquier real decreto.
2: Ho ha fet en un col·loqui amb la UGT i Comissions Obreres en la festa anual del Partit Comunista d'Espanya a Madrid. I el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha donat la seva opinió sobre el reial decret del govern espanyol sobre l'habitatge i ha demanat que inclogui 5 garanties. Topalls del lloguer també per a temporada i habitacions, suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes del lloguer i més autonomia municipal per pujar l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic i la fi dels privilegis de les societats d'inversió. El secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern espanyol per impulsar mesures per parar els peus als fons voltor i apliquen incentius fiscals per afavorir el lloguer, tot i que ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que considera perjudicials pels petits propietaris. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Aureguizar.
4: Acabem un diumenge que ha estat molt tranquil, sobretot al matí, i aquestes nuvolades que han aparegut sobretot al Pirineu i s'han mantingut a tot el litoral i prelitoral català, i amb una calor molt més frenada a les hores centrals del dia. Com diem, tenim canvis a la vista que començaran a afectar-nos aquesta propera nit i matinada amb ruixadets que apareixeran al litoral i prelitoral tant central com també a les Terres de l'Ebre. I demà haurem d'estar molt pendents a primeres hores del matí, sobretot a les comarques de Barcelona, de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre, que amb aquest vent humit provinent de la mar Mediterrània farà que aquests ruixats puguin espetegar amb molta intensitat. Haurem d'estar amb molta alerta. Al migdia els ruixats quedaran restringits sobretot a la zona dels Vallesos, del Mollanès, del Bages, i a la tarda seran molt més dispersos. I tot englobat amb unes temperatures que seran ja molt més normals per l'època de l'any. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona setmana.
2: Moltes gràcies. I diversos apunts de trànsit, ja que circulació amb retencions en els dos sentits per un accident a la C-59 a Caldes de Montbui que obliga a cobrir un pas alternatiu. També congestió a la B-20 al Nus de Llobregat per un accident que tanca un carril i trànsit intens a la P-7 a Maçanet de la Selva en sentit sud després d'haver apartat diversos vehicles accidentats. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: Hey everyone, it's Miley Cyrus.

0: Percé.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, reclama que el decret del govern espanyol sobre l'habitatge inclogui 5 garanties. Topalls del lloguer també per a temporada i habitacions, suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes de lloguer, més autonomia municipal per a pujar l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic i la fi dels privilegis de les societats d'inversió. Mentre que el secretari general de Junts, Jordi Turull, per la seva banda, ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern espanyol per aplicar mesures per parar els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer, tot i que ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que consideri perjudicials pels petits propietaris. I un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta setmana a formar-se al centre del grup Renfe Hospitalet de Llobregat. Es tracta de la 20a promoció del curs d'aspirants a maquinista de l'operadora i compta amb un total de 171 estudiants. Tots ells estan repartits per 11 campus de formació que l'empresa té ubicats arreu de l'Estat. El de Madrid, en 40 inscrits, juntament amb el de l'Hospitalet, són els que més alumnes acullen en aquest pla d'estudis, que té 1.500 hores, dels quals més de 200 són pràctiques de conducció efectiva. I parlem ara d'una iniciativa que cap de setmana ha omplert la vida la Tèxtil Raix de Cardedeu al Vallès Oriental i que té un objectiu molt especial. Es diu Somnis Valents i posa el focus en una realitat que sovint és poc coneguda. Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu, la Tèxtil Raix ha acollit aquest cap de setmana Somnis Valents, una jornada solidària impulsada per la Fàbrica de Somnis i Famílies de Persones Afectades per Malalties Minoritàries. Al llarg del cap de setmana s'hi han fet activitats per a totes les edats amb un objectiu principal, donar visibilitat a aquestes malalties i a la realitat de les persones que hi conviuen. Això ens expliquen des de l'organització.
5: Necessitem fer-les veure, necessitem que si hi ha més gent que té qualsevol malaltia pugui posar-se en contacte amb diferents associacions que hi ha per tots, de totes les malalties, perquè es puguin investigar.
4: Una jornada que ha combinat música, màgia, esport i activitats familiars amb espais de sensibilització per apropar aquesta realitat a la ciutadania i fomentar una mirada més inclusiva.
3: I mantenim diversos apunts de trànsit i és que hi ha aturades a la P23 per un accident a l'alçada d'Esplugues de Llobregat en sentit Barcelona i en altitud hi ha aturades a la P7 a Llinars del Vallès i a la Roca del Vallès en sentit Barcelona i que s'ha obert un carril addicional en sentit contrari a la P7 entre Llinars per poder gestionar. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en...
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
4: Patricia Zavala.

0: πρωί.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Diverses incidències a les carreteres catalanes aquesta tarda d'operació tornada del pont de la Mercè. Per saber-ne més, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora ens queda, per una banda, de l'autopista AP7, tot i que ha millorat alguns trams encara de lentitud i aturades després de diversos accidents que hi ha hagut aquesta tarda, sobretot a la zona de Vilafranca del Penedès. Aquí queden un parell de quilòmetres de lentitud i aturades en sentit nord, en sentit Girona, i a l'entrat nord d'aquesta autopista, a la zona entre Cardedeu i la Roca del Vallès, en direcció al sud. Ara mateix a la C55 hi ha un petit tram de retencions a l'altura de Manresa, en sentit sud, també per un accident en aquest punt de la via, i per obres es mantenen aturades d'un parell de quilòmetres, lentitud, aturades, vaja, a la zona de Copons, a l'altura de Copons i en sentit Barcelona. Pel que fa a volum de trànsit, ha millorat força la circulació, no ha estat, en general, una operació de retorn complicada aquest cap de setmana, aquest diumenge tarda, i el que queden són punts amb intensitat, sobretot punts de la C58 o de la C33 d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Moltes gràcies. I els manifestants que estan concentrats a la Puerta del Sol arran de la protesta pel nou decret d'habitatge han anunciat que es mantindran de manera indefinida, rememorant així l'esperit del 15M. I Comissions Obreres ha donat suport en aquesta acampada i crida a un tsunami social per reclamar un dret a l'habitatge. Paral·lelament, el president del govern, Pedro Sánchez, ha confirmat des de Getafe que el govern espanyol està treballant contra la lotja per portar aquesta normativa del Consell de Ministres dimarts vinent. Dintre de les negociacions, Junts ha marcat les seves condicions per avalar el text. Jordi Turull ha obert la porta al suport per frenar els fons voltor i incentivar el lloguer, tot i que ha advertit que no votaran a favor de paquets o mesures heterogènies que puguin perjudicar els petits propietaris.
5: Nosotros no queremos que se desahucie a la gente porque no puede pagar, pero esto no puede ir a costa del propietario. El Estado tiene que decir, mire, usted esté tranquilo, por su vulnerabilidad no lo vamos a echar de la vivienda, y usted, señor propietario, esté tranquilo, que lo que le tenía que pagar él se lo voy a pagar yo. Lo que no puede ser es que acaben en situaciones de vulnerabilidad más los propietarios, algunos propietarios que tienen que pagar la hipoteca de ese piso que no se les está pagando el alquiler.
3: I també un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta tarda a formar-se en el grup de Renfe a l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta de la 20a promoció del curs d'aspirants de maquinista, i tots aquests estan repartits en 11 campus de formació que l'empresa té en l'estat. N'hi ha 40 a Madrid i juntament amb l'Hospitalet són els que més alumnes tenen. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Hey guys, I'm Kygo.
1: Hey, what's up? It's Khalid.
2: Ripollès FM.